0: Hoy por hoy, Ángels Barceló.
1: Radio Alcoy, Cadena Ser.
2: La temperatura en el exterior de nuestros estudios en Alcoy es de
3: 26 grados centígrados.
1: Hoy por hoy, Alcoy, Paco Agulló.
4: Hola, bon dia i benvinguts a l'Hoy por hoy, Alcoy, de 8 dijous 28 de maig. En la primera hora podrem escoltar el programa cultural Tragaluz. En la segona serà el torn de la regidora de Cocentaina, Marcela Richard, que ens parlarà sobre les visites guiades al cementeri. I de Hilari Calabuig, president de la denominació d'origen Cireres de la Muntanya. Per últim, una nova entrega de Amagatalls de la Festa amb Paco Aznar, amb dissenyadors i confeccionistes com Glòria Segura, César Vilaplana o Saúl Santón. Moltes gràcies per la seva atenció i comencem.

0: Hola, estem de molt teatre en aquest suplement cultural de Ràdio Alcoi que compta amb el suport de la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament d'Alcoi. Estem a l'avantsala de la 35a edició de la Mostra de Teatre d'Alcoi, així que van a escoltar a veus protagonistes de l'organització i d'una selecció d'obres que entraran a escena entre l'1 i el 3 de juny a la Fira de les Arts Escèniques. Salutacions de Maribel Vicedo, alcem el teló, benvingudes i benvinguts a Tragaluz.
1: Alcoi està com passos previs de veure una nova mostra de teatre d'Alcoi, així que en aquest Tragaluz anem a donar-los un tast del que podran gaudir de l'1 al 4 de juny. Elisa Guillem, regidora de Cultura, bon dia.
2: Bon dia.
1: I Josep Policarpo, director artístic de la mostra de teatre, bon dia.
3: Hola, bon dia.
1: Com dic, estem a punt d'alçar el teló, tot enllestit?

0: El torero de Zaragoza, el torero de Zaragoza. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Cuéntame.
1: Pues bueno, el cementerio de Torrero de Zaragoza estaba organizando unas jornadas en homenaje al Día de la Madre y bueno, me propusieron de que fuera al cementerio a rendirle homenaje a las madres. Y yo, pues bueno, pues yo encantado, ¿no? Yo estoy dispuesto a todo aquel cementerio que quiera rendirle homenaje a sus difuntos, pues yo encantado voy para allá. De hecho, mi propósito es completamente altruista. Yo no cobro dinero, no cobro absolutamente nada por ir a un cementerio. Todo lo contrario. Al final, yo mi única intención es crear una nueva dimensión poética dentro de los cementerios, porque creo que independientemente a lugares de culto y de duelo, pues también se pueden transformar en lugares de introspección
0: De cultura,
1: y de cultura y de
0: sí,
1: creación poética, ¿no? Yo creo que
0: exacto.
1: las bibliotecas y las aulas de cultura ya tienen demasiados poetas y creo que los difuntos pues también necesitan un poco de poesía. Y bueno, pues fui al cementerio de Torrero, estuve allí los días 2 y 3 de mayo y bueno, estuve recitándole poemas y rindiéndole tributo a todas las madres de Zaragoza.
0: Muy bien, con una gran aceptación. Tengo muy bien, enhorabuena.
1: Sí,
0: Muy bien,
1: gracias.
0: ¿qué me puedes entonces ya un poco este último minutito? Mañana a las 19 horas, Cocentaina, ¿qué nos puedes decir un poco a los oyentes de Radio Alcoy, Vicente?
1: Bueno, yo realmente me dejo el corazón y el alma en cada cementerio al que voy, independientemente de sus dimensiones, independientemente del cementerio que sea, ¿no? Yo creo que la muerte es justa y no hay muerto mejor que otro, y mi voz y mi poesía es para todos los difuntos. En Cocentaina yo me voy a dedicar a rendirle homenaje a todos los difuntos contestanos y a dejarme el alma y la voz para todos ellos. Así que, pues bueno, quien se acerque por allí, pues podrá presenciar una liturgia poética, porque esto no son presentaciones, yo no hago presentaciones de libros, yo hago liturgias poéticas.
0: Liturgia poética. Muy bien, muy bien, muy, muy interesante, de verdad. Muy bueno, Vicente, pues nada, tener tu testimonio aquí en Radio Alcoy ha sido un placer y nada, seguimos en contacto. Muchísimas gracias.
1: Perfecto, gracias, gracias a ti, Paco.
2: Este jueves, en vivo y en directo, retransmitiremos el Café del Alcoyano desde Cafetería La Bohemia. Para tu café, desayunos, aperitivos y comidas, donde recibiremos a nuestros invitados protagonistas del Club Deportivo Alcoyano. Recuerda, este jueves, a partir de las 15:20 horas, el Café del Alcoyano desde Cafetería La Bohemia, en calle Sabadell 21. Terraza todo el año en Avenida de la Hispanidad, Alcoy.
0: Ja queda molt poquiu per a que just demà per la desprà tinga lloc la inauguració d'una nova temporada de Cireres de la Muntanya. Sí que és veritat que ja la campanya està ja en marxa, però bueno, el que és l'acte un poc inicial serà just demà per la vesprada, a partir de les 18 hores, a un lloc també ja tradicional com és el Mas de Roc. I que millor per a que ens expliqui, que ens doni més detalls d'aquesta cita i de com va tot, per a tindre així, poder escoltar la veu del president del Consell Regulador de la Cirera de la Muntanya. A mi d'esta casa, sempre un plaer poder parlar en ell, Hilari Calabuig. Bon dia, Hilari, què tal, com estàs?
3: Bon dia, molt bé, Paco.
0: Com va tot? Molt bé, ja preparat, no? Ultimant detallets per a demà, no?
3: Sí, bueno, demà tenim un dia important, un dia on diguem a la gent que hi ha la cirera ja fa uns dies, però bueno, que està a l'abast de tots, que poden consumir-la ja regularment i que, bueno, que és una cirera de bona qualitat i que està, pues, bueno, per als consumidors per a disfrutar-la.
0: Exacte. Este acte és un poquet, pues, això, no? Com una coseta, pues, simbòlica, oficial, per reunir-ho, a veure, conta'm, què és el que heu preparat per a demà a les 6 ahir al Mas de Roc, conta'm.
3: Sí, bueno, és un acte que no fa massa anys que el fem, però bueno, és un acte que vam pensar que podia ser promocional per a, pues, també que isca en els mitjans de comunicació i tal, per a poder dir, bueno, la cirera ja la tenim així, fa uns dies, la veritat, però bueno, al principi, pues bueno, sempre està, és un poc més irregular, pues ara ja tenim totes les zones de producció des de la IGP, de la Indicació Geogràfica, sí, des de la Muntanya d'Alacant, que estan en producció, des de la part més primerenca, com a lo millor és la Vall de Gallinera o així el Comtat, a la part ja un poc més tardana, com és la part de Villena, el Vinalopó i tal, pues que ja estan en plena producció i que, bueno, la cirera ja s'estabilitza també de preus i que la gent la té a la seva disposició en una alta qualitat i en una quantitat també per a poder-la consumir, que és el fruit de temporada, pues, de la primavera, que la gent, pues, pot disfrutar i que, a més, és molt golós.
0: Totalment. A veure, la pregunta que sempre fem del millor, com ha anat esta temporada, com es planifica, com es veu, com, quines són les previsions que teniu, què pots dir?
3: A veure, després de fa, crec que 6 anys que portàvem males, unes campanyes dolentes, per lo menos d'avui teníem una producció molt bona i pensem que encara serà una bona producció, però sí que és de veres que les pluges de les tronades que va fer, pues, a principis de maig, pues, van fer que una campanya que venia en una molt bona previsió, pues, ha sigut un poquet dolenta al principi, però bueno, també és normal que n'hi hagin eixes tronades i que la cirera, pues, és molt delicadeta, sobretot ja de primera estació, que la pilla, pues, més ahí en canvis de color i al final li fa mal, i sobretot la zona més primerenca, pues, com hem dit, pues, la zona de la Marina Alta o del Comtat, pues, que són les primeres cireres, pues, va fer més mal, però és de veres que conforme avança la campanya, pues, ara ja està una cirera de més qualitat, perquè ja ha passat aquella, i està a l'abast de tots per a disfrutar-la. Jo sempre dic que quan la cirera ja estabilitza el preu, quan la gent pot tindre-la en el mercat i pot tindre un preu assequible per a consumir-la, és el moment de disfrutar-la, perquè tampoc és una campanya massa llarga, doncs durant 2 mesos, 2 mesos i mig estem ahí en el mercat, i és una cirera de proximitat que conserva les característiques i les qualitats màximes des de la replegar en el camp fins al consumidor, que la gent ha de disfrutar ara, és el moment. I per això aquests actes són promocionats per això, per a dir-ho. Ja la teniu ahí, la podeu disfrutar.
0: Bueno, el Mas de Roc jo crec que és un punt emblemàtic, no? Jo crec que ja crec que farà un parell d'anys, no? Crec que ja es va fer l'acte ahir i dona gust, no? El poder veure com treballen, com ho fan, en eixe cuidaet, en eixe... Explica'm-nos un poc.
3: Sí, bueno, la cirera, pues, Mas de Roc és una de les 9 plantes d'envasat que tenim dins de la IGP, de cireres de muntanya d'Alacant, i ho fan amb molt de cuidado, molt d'orgull, com tots, però damunt la tenim ahí molt propet de, pues, bueno, de ciutats com Alcoi o Ibi, molt propet al final d'una zona consumidora com és el Llevant espanyol, que són molt consumidors de fruta d'os, i no pot ser d'altra manera també de la cirera, no? Que és un poc la primera fruta d'os que entra en producció en la primavera, mos avança ja que estem a punt d'arribar a l'estiu, i quan fa calor, pues, la gent disfruta molt més d'aquestes frutes que li donen, pues, bueno, aquesta frescura, i que la gent, la veritat és que és molt consumidora i molt apreciada en aquestes zones, no, del Llevant.
0: I després de, com has dit, 5-6 anys, una bona collita, una bona temporada.
3: Sí, bueno, teníem una bona...
0: Ja peguem l'alena.
3: I esperem que siga bona.
0: Peguem l'alena, perquè recorde, l'any passat va ser prou fotut. Jo crec que l'any passat va ser dels pitjors, veritat?
3: Sí, bueno, l'any passat portem el canvi climàtic ens ha afectat molt. Aquest cultiu, sobretot en zones on no n'hi ha tanta altura o no tenen les suficients hores fred per a que faci una producció regular, i la cirera és que necessita que l'hivern siga fresquet, o siga, faci fred, perquè l'arbre faci un bon repòs i la floració i la producció siga molt regular, i a més necessita un gran quallat, perquè és una fruta de les, diguem, xicotetes, no és una fruta com una poma o com una bresquilla, que en 4 flors fan una bona producció. Així necessitem que la floració siga abundant i que bueno, pues el quall de la cirera, pues, sí que siga bo. I per tant, pues, bueno, un any estem en aquest moment que ja feia anys que no passava. Sí,
0: pues ara aprofitar-ho i sobretot això, a disfrutar molt jo d'aquestes cireres. Demà, a les 6 de la vespre, al Mas de Roc, inauguració, Hilari Calabuig, això ja consell de denominació d'origen de cirera de la muntanya. Res, tio, un plaer, com sempre, el poder-te escoltar.
3: Molt bé, moltes gràcies a vosaltres per donar-nos difusió, que al final és el que tracta també d'estos actes.
2: A Amagatalls de la Festa amb Paco Aznar.
4: Hola, salutacions cordials una setmana més per a tots vostès, Amagatalls de la Festa. Este dijous contem amb dissenyadors nous per a mi, vol dir per a un servidor que radiofònicament no es coneixia. Avui tinc el plaer de conèixer a Glòria Segura, Saúl Santonja, que és modisto, i César Vilaplana. Bueno, suposo que un modisto pues, té que dissenyar també, i entonces he vingut per així. Jo a César Vilaplana havia sentit nomenar-lo molt. I primer que res tinc que donar-vos les gràcies perquè m'acompanyeu un dijous de migdia, perquè sí, sou homes molt afaenats i teniu molt de treball i vos ho agraeix molt. Jo el sabia a Vilaplana, a César Vilaplana, però no havia tingut el plaer, no sé per què, sempre moïnya, i que des de si li envio un abraç, i a Roberto Pérez també, però a tu no havia tingut ocasió. Doncs pues mira, avui el tinc així. Es van conèixer en les Samarites, no? Que tu em van donar un premi i a mi Fester de l'any.
5: El mateix any, sí senyor, així es van conèixer. I no res, assistem. Gràcies a tu per convidar-nos.
4: No, un plaer, i disculpes perquè vosaltres ho mereixeu estar i que el nostre radiant vos conegui. I en el cas de Glòria, pues, no sé si em va sentir ella, perquè vaig dir que m'havia agradat molt. I, bueno, guany les festes no un poquet més esplèndides, no ha hagut ni incidents, estratges preciosos de veres, el dels contrabandistes, tot, no vull nomenar, perquè els asturianos sempre s'espera coses d'ells, molt, el Marrasquet té un disseny ja extraordinari ell, i m'ha trobat en la sorpresa que ara mos ho dirà. I la xiqueta esta, pues, li ho agraeix perquè es va presentar a ella i m'ho va dir, mira, sóc Glòria Segura, la que ha fet lo de el dia de Sant Jordi, ell va ser el plaer. Jo, com després de tindre tu aquesta delicadea de presentar-te, pues, no ho portat avui així.
6: Pues moltes gràcies, bona vesprada, Paco, bona vesprada a tots. Gràcies, sí, és un plaer enorme estar així amb vosaltres, clar.
4: Bueno, pues així no només que podem parlar de disseny, de confecció, de traje, de festa i res més.
6: Hi ha moltes coses, bueno, jo crec, pues, que estan incluïdes.
4: Així el que és llibertat, si podeu parlar de lo que vulgueu. Bueno, César, segons m'has dit, a mi quan no ha tancat, que enguany has dissenyat lo del Marrasquet, no?
5: Sí, enguany hem tingut la sort i el plaer de poder treballar en el Capità Moro del COI, els Marrasquets en este cas, que van confiar en vosaltres, i bueno, van fer tota la part noble, diguem que el que és el càrrec, els emirs i les jequeses, i també van fer una part del boato. I per una altra banda, per el matí van fer també el boato de la fila dels contrabandistes, que ja l'havien fet l'any passat, i van tornar a confiar en vosaltres, i així no ho van fer.
4: Va fer un boato dels contrabandistes.
5: Sí. I enguany, pues, per al capità, jo ja coneixia a Saúl, d'haver fet algunes coses en Roperia Chimo, i sabia que ell des de sempre ha col·laborat en ells i ha fet coses en ells, però tenia moltes ganes de treballar pues, una cosa tan important com han pogut fer enguany col·laborant en el capità Mora del Coi, nada menos. I la veritat és que estem contentíssims del resultat final. És veritat que era un any important també, perquè hem de dir que era el 750 aniversari de la mort de l'Arrac.
4: L'any jubilat.
7: Exacte, no t'ho dir tot.
5: El qual, pues bueno, en més motiu enguany volíem fer aquesta ressenya i representar-lo d'alguna manera. I tinc claríssim que l'Arrac no haurà portat aquestes vestimentes mai en la vida. Però jo crec que d'això es tracta també un poc la nostra feina, d'aquest equilibri tan delicat que n'hi ha entre la part de rigor històric, que és molt important, jo penso que és molt important, i que estem representant una època molt concreta i no podem eixir-se'n d'ahir ni fer anacronismes, però jo crec que n'hi ha una part molt important també de fantasia, que sense creuar aquesta delicada línia roja i que no mos puguen dir que estem fent coses carnavalesques ni fora de lloc, jo crec que és molt important, perquè entengam que l'època medieval no va ser una de les èpoques més esplendoroses en quant a moda, per l'època que es vivia. Bueno, sempre hi ha hagut personatges interessants, però bueno, és veritat que necessitem deixar part de la fantasia, perquè si no seria molt avorrit. En aquella època pues, eren molt pràctics, eren molt toscos i
4: pues un jubó marró i el de sac o de...
5: I a més això ens ajuda també a exaltar d'alguna manera i portar al màxim este espectacle tan xulo que tenim de la sort de viure tots els anys en les entrades d'Alcoi. I bueno, en això es basem nosaltres, crec jo, no? Glòria també ens dirà, jo crec que són importants les dues parts.
4: No, són importants perquè heu dignificat molt, està clar que si no tots de marron i de sac i ja està, no? Però heu anat, i cada any quan jo estava retransmitint-les allí fa uns anys, jo diria, a l'any que ve els dissenyadors s'han d'agafar cap, perquè són allò que ho supera, no? I tu mateixa, fíjate, l'any passat el capità Moro va ser intel·lectiu, que també va ser, i això no és a veure qui salta més, no? Però que a voltes es deixen lliçons molt, molt, molt alts. I la veritat que el que has dit vas quedar molt, molt, molt bé, perquè m'ha agradat molt. I també, Glòria, vas fer-lo de realistes. Què vas fer de realistes? Sí,
6: vas tindre pues el privilegi també i l'honor de poder dissenyar el boato sencer de l'Alferes Moro, que era la fila realistes.
4: Tu vas fer tot el traje?
6: Sí, vas fer els trajes, tot el que és el boato, menys l'esquadra.
4: Menys l'esquadra.
6: Sí, que és de veres que la part del ballet Gawazi, disculpa'm, que el traje, que va col·laborar també per el seu dissenyador de cabecera, que és Ignacio d'Horta, que és un home de València que també té un cap i unes mans espectaculars, i ell es va encarregar un poc de coordinar ese ballet.
4: Com li vas dir?
6: Ignacio d'Horta. No és conegut així en el coll, però forma part del ballet Gawazi.
4: Ah, sí.
6: I tota la resta, tot l'altre ballet, tinc que fer un aclariment des d'ací, que la dansa de l'escalopendra no és, com a nom, no és la dansa de l'escalopendra, era la dansa d'Euroboros. Jo em vaig escalfar una miqueta més en el cap, el que passa és que pues, els termins a voltes es perden. I vaig dissenyar el ballet de Virgínia, que era la dansa d'Euroboros, els emirs, Urís, Alferes, Favorita, Rodelles, i tot, bueno, el que és la part del boato, heràldica i demés.
4: Fica, hi ha una cosa que a mi me s'ha quedat era com una conxa en blau, en llum, no sé.
6: Era un joiero.
4: Era una fantasia, era un joiero.
6: Sí, era un joiero. Nosaltres ens basem en l'alferesia, no fem una alferesia guerrera, fem una alferesia feta des de la cultura i la sabidoria. Aleshores, en aquesta època, pues, com ha dit superbé César, tenim que tindre clar el context històric. I més que en la lluita i en la guerra, que és el que normalment estem acostumats a ser en el coll, volíem fer alguna cosa més especial. Sí que és de veres que des de la pròpia alferesia, Miguel Espí i tota la seva gent, que a més ho saben, però estic molt agraïda d'haver confiat en mi per a fer aquest càrrec, hem treballat des d'això, des de l'inici. Ells tenien molt clar que volien fer un homenatge superclar als seus antepassats, i en algunes parts del boato s'ha vist reflexada i sina, i bueno, pues han fet una alferesia que consideràvem que d'una manera estètica, d'una manera coordinar i cohesionar, no? Que era el que volíem, pues, que és que era el carrer, per lo que diu César també, que espectacle. Jo sóc una fan superseguidora de les festes i qui em coneix ho sap bé, i em queden tots els detalls. Jo cuido molts els detalls i he tingut la sort de treballar amb gent que cuida molt els detalls. Aleshores, el resultat ha sigut, jo crec, que més que satisfactori.
4: Perfeccionista, què dic jo.
6: Sí,
4: I l'esquadra que no havies fet tu, però guardava tot una,
6: sí,
4: línia...
6: Sí, jo estic molt agraïda a Ignacio Trellis, perquè sí que és de veres que va acabar de quadrar tot el que és en quant a tonos, en quant a tema, no? A mi hi ha una part de l'esquadra, a part del traje que em va semblar preciós, no em canso de dir-ho, el traje d'elles i els tambors d'elles, aquestes coses són les que marquen la diferència. I quan pujava la música que tocaven el tambor alçant-lo, a mi em va semblar una preciositat.
4: Una
6: passió, sí. I són aquestes coses les que acaben de tancar, no? El que acaben de cerrar el círculo.
4: Jo,
6: i que ve...
4: Has nomenat a Ignacio, des d'ací li envié una forta abraçada, que era amic meu, jo sóc admirador del seu treball, i està passant un mal moment, i ell, tots ho sabem per què, però no cal... Ignacio, un abraç ben fort. Bueno, la Saúl, a tu el presenta César, va, i el presenta tot un projecte i arranques a córrer o perquè estàs acostumbrat a això, perquè que el presenten tot el projecte d'un boato, el capità i tot, i que nas, jo pintar com querer, jo ho he pintat.
7: Exacte.
4: I ara tu veges com desenvolupes això.
7: Bueno, la veritat és que, bueno, va ser una sorpresa, sí que és de veres que, bueno, tal i com dia César, nosaltres sí que es coneixim de antes, però, bueno, no havíem pogut tindre l'oportunitat de treballar junts, i, bueno, simplement quan va vindre i em va proposar el projecte, la veritat que em va agradar molt, no? Era una idea molt xula, sí que és de veres que era, pues, bueno, una manera de també donar-te a conèixer a Sinalcoi, vale? Que sí que és de veres que jo tinc la tenda molts anys en Cosentaina, però mon pare és alcoià, entonces jo tota la vida he viscut les festes d'Alcoi, i bueno, feia un any que acabava d'arribar acabava de muntar la tenda sin Alcoi, i bueno, em va presentar el projecte, em va agradar, però van dir, madre mia, a veure'm això, perquè clar, sí que és de veres que la confiança va ser cega des del minut zero, però ja tant en César com en Glòria, o sigui, van confiar en mi des del primer moment.
4: Tu també t'has de fer, Glòria?
6: Jo el vaig conèixer als 15 dies d'haver...
4: T'has fet
6: sí, sí, sí, tot, absolutament, el traje de Mirs, Uris, Alferes, Favorita y Rodelles y Niños de la Estrella, y un traje que era los Guardianes de la Estrella, Guardianes no, Portadores de la Estrella,
7: y la Madraza.
6: Y la Madraza, y el Santón.
7: Y el Santón.
4: Y tú, dan tres del temps,
7: pues, ya había días que no dormíem y era todo cosir, pero bueno, la verdad es que se ha fet moltíssima il·lusió.
4: Bueno, això no es pot fer, no ho pots fer per molta capacitat que tinc, que és un taller gran, no? Un taller de persones, o per almenys per aquestes dates, perquè puguin
7: comprar. Pues la veritat és que nosaltres un taller gran no tinc, perquè jo sí que és de veres que, bueno, ells ja ho saben, sóc una persona molt perfeccionista, aleshores em costa molt delegar. És a dir, tinc que passar el meu tot per les mans, tinc que supervisar-ho tot, tinc que revisar-ho tot. Aleshores sí que és de veres que en el meu taller, en l'època forta que han tingut, també era poder fer la capitania, com l'oferecia, eren 4 o 5 persones, i hem estat treballant de valent dia i nit, sense parar, perquè sí que és de veres que, per exemple, en César, el que és la capitania, van començar sobre agost. En agost van començar més o menys ja a elegir tot el que eren els teixits i demés, i la veritat és que a partir d'ahir ja ha sigut tot una voràgine.
4: Com se comença? Primer veure les tales, no? Que està clar que el disseny depèn de com sigui el dissenyador. Jo en el seu any, quan era molt jove, feia el disseny dels benverins del meu, feia molta cosa, feia 6 Sant Jordiets i jo tenia una forma de pintar que sabies el que és cuero i el que és metal i el que és... Entonces, quan este home és el que també pinta perfecte, quan el presenta... Tu que em comences a buscar tales, a veure...
7: Exacte, jo el que vaig fer tant en César com en Glòria és vaig portar als meus distribuïdors de teixits per a que ells també pogueren veure els teixits, que ells realment sapien quin teixit, perquè clar, és de veres que ells, per exemple, ho van dissenyar, però potser ells prèviament no havien fet una recerca o una búsqueda, no, de teixits.
4: Això que sigui de ras, això de xacar.
7: Exacte.
4: Això...
7: Aleshores sí que hi havia teixits que tenien com dibuixos, que tenien alguns motius, entonces ahí feia falta aclarir aquests motius, si s'havien de fer els teixits a posta o si podíem trobar algo que o representara o que s'assemejasse a aquests dibuixos. Aleshores, el que vaig fer és que me'ls vaig endur. Jo sí que és de veres que prèviament vaig fer com una selecció de teixits del que jo considerava, baix el meu criteri, sabent la idea dels dos, i després sí que me'ls vaig endur, i ja van ser ells els que van prendre la determinació final de aquest teixit el vull per la túnica, això vull per la capa, això vull per, en el cas de Glòria, per els corsers. Aleshores ella va anar determinant i concretant cada teixit, cada bordat o cada pedreria on anava ubicada.
4: Fixeu-se, els nostres alumnes estaran pensant i diu, no saben, no fan ni una lleugera idea de lo que costa això. I les festes són 362 els altres dies.
7: Exacte.
4: És un bufit.
7: Exacte.
4: Perquè fica't la pena que vos comporta, que ja estareu treballant per l'any que ve, i ja... I després poder-ho desenvolupar això és molt complicat i molt difícil i moltes hores de feina, no?
7: La veritat és que és molta hora de feina, perquè al final ja no és simplement, com sempre dic jo, no? Que potser la persona diu, veu un pressupost, no? I diu, vale, el traje em costa tant. Sí, el tema de la elaboració del traje, però tot el que no està inclòs ahir, tota la quantitat de reunions, cafès, dinars, etc., que han tingut que fer per a mirar este eixit, repassar, això vull que sí, això vull que allà, les proves, la de hores que has invertit ahir, perquè al final és que al carrer el resultat és espectacular i al final el realment tota aquesta faena que hi ha darrere que no es materialitza econòmicament és una faena que tu realment fas per una il·lusió, perquè t'agrada la teva feina, perquè t'agrada el teu encàrrec, en aquest cas es veus que s'han encarregat el disseny, en el meu cas el haver tingut l'oportunitat de poder ser l'encarregat de realitzar el traje tant del capità com de l'Alferes Moro, aleshores, i sobretot aquesta il·lusió que veus tant, en el meu cas parle tant per ells quan es mostren les coses, com sobretot a mi m'agrada molt provar-lo, m'agrada molt preparar lo que són els provadors, aleshores quan tenen que vindre a provar-se jo monte tots els trajes damunt de maniquís, tanque les cortines dels provadors, entonces li dona xina com una no sé, una atmosfera, no?
6: Sí, sí.
7: Una atmosfera, posa la música festera de fondo i aleshores ja és quan obri les cortines i entonces els mateixos càrrecs ja veuen els trajes, aunque no estiguen a cavall, però van veient el procés de tots els trajes, claro, quan veus que s'il·luminen els ulls, realment dius, vale, totes les hores que han passat darrere, no? De quedar, de mirar, de tal, és el que realment el plena i el que realment...
4: Escolta, segur, tu ara com a modisto que eres, l'escaparat de la teva tenda suposa que tindràs trajes pues, de nòvia, de madrina i tot. Ara hauràs de posar algun traje fester.
7: Ara ja estem mirant a veure de quina manera fem la secció Morge Cristians.
4: Perquè si no, César, content del resultat.
5: Molt content del resultat final. És veritat que després nosaltres podem influir en la imatge. De fet, ho fem, en la imatge que va donar el traje del capità o un boato sencer, val? Però també depenem molt dels clients, vull dir, n'hi ha molts clients que tenen les coses molt clares i saben el que volen, i n'hi ha molts clients que sí que s'emparen en tu perquè no tenen res clar. Llavors això determina molt cap a on va aquest inici que dia ell. De... Sí que és de veres que nosaltres estem molt contents d'haver trobat a Saúl, perquè els que som dissenyadors purament i no tenim taller i no confeccionem i no creem trajes, depenem absolutament d'ells per a desenvolupar aquestes idees nostres. Sense ells no seria possible, evidentment, i és un gustasso poder trobar a gent tan professional en tants recursos i que entenga, perquè la nostra feina, jo sempre dic que no és una feina a l'ús, vull dir, al final estem treballant en un projecte de la il·lusió d'unes persones.
6: Exacte.
5: I això és molt delicat. Perquè estem jugant en la il·lusió de la gent. Val? I com ell molt bé ha explicat, és molt capaç d'il·lusionar la gent. És molt capaç d'il·lusionar la gent i això és, jo crec que és molt important. Val? Sobretot que ara els càrrecs, els propis càrrecs, estan fent un esforç titànic per estar allí com a capitans, com a alferes, i per a representar el que representen. És molt important mantindre aquesta il·lusió viva, que ells estiguen totalment enxufats amb nosaltres, i jo crec que aquesta simbiosi és molt important. Nosaltres no som, crec que ni Glòria ni jo som... No ens agrada fer aquest disseny i posar-li lo damunt de la taula a Saúl i dir-li fes el que vulguis. Nosaltres volem implicar-se en ell, implicar-se en el càrrec i treballar tots junts.
4: Vos demane permís per a fer un executiu a pausa per un consell publicitari i tornem de seguida, val?
5: En seguida.
8: Los sábados 23 y 30 de mayo tienes a tu disposición la tercera ruta de la tapa, organizada por la Asociación de Vecinos en Sanche. Tapas especiales que son elaboradas por los siguientes establecimientos: Hotel Reconquista, Restaurante Meraki, Alameda Bistró, Restaurante Monte Carlo, Bar de Paco, Bar No Pavoni y Bar El Patio. Participa votando la mejor tapa y entrarás en el sorteo de una comida o cena para dos en el establecimiento que resulte ganador. Colabora Ayuntamiento del Coll.
4: Bueno, estem i de venits, està clar que el xiquet este, el modisto este, Saúl, és un fora sèrie, perquè fica't, els dos esteu així i li heu confiat el treball i heu estat content. Vosaltres, conforme has dit, César, es dediqueu a, tu el dediques al disseny i tu també al disseny?
6: No, jo realment sóc artista plàstica.
9: ¿A què?
6: Artista plàstica, sóc artista, jo pinte.
9: Tu pintes.
6: Em dedico exclusivament des de fa uns anys a pintar i a crear obra de pintura.
9: Sí. Fas exposicions?
6: Faig exposicions, em presenta certaments.
9: I... Bueno, jo t'he de dir que jo vaig estar vivint molts anys, mal vivint d'això, eh?
6: Jo afortunadament no, jo ho tinc molt clar, jo he estat fent faena molts anys per poder viure
9: això. Fer un quadre i el venia, vol dir que això és una broma. I tu?
5: Sí, a veure, jo tinc la meva empresa, en el meu germà tenim una empresa, un estudi d'arquitectura i interiorisme, i això és el que jo em dediqué sempre. I l'altre
9: és un hobby.
5: L'altre és que realment és algo que m'apassiona. Sí. Com a fester que sóc, com a dissenyador i
9: o sigui que tu no que... vius del disseny
5: no
9: fester.
5: No vivim d'això. És part de la nostra feina perquè
9: no és com Roberto Pérez, que és de la tua filà, que des d'ací li envia un abraç, que ell fa tot l'any això, no?
5: Nosaltres estem així, doncs, per això, per ajudar a la gent, als amics que confien en nosaltres, estem així per ajudar-los en el que faci falta i per il·lusionar-se en ells.
9: Sí, i tu, com d'on traus temps de...
6: Jo, quan tu
9: t'encarreguen alguna cosa o tu oferixes, per exemple, els càrrecs d'aquest any que ve, i heu presentat dissenys o us han buscat?
6: No, a mi particularment, en este cas, jo és la primera vegada que he fet alguna cosa de festes en esta envergadura, eh? Sí que ha fet alguna coseta, pues, lo que deia, compromisos d'amics de Glòria, per favor, mira a veure si fas... Però dos, tres coses, no ha fet més. D'esta envergadura com el boato de tot. O sea, era
9: de quina fila eres tu?
6: Jo soc, bueno, jo soc cordonera ara, perquè estic casada en un cordonero i per extensió ara mateix soc cordonera. No com a membre, no, jo no soc membre de fila, sinó que soc acompanyant, sí, però estic superintegra, i estic molt íntegra en la festa.
9: Una gran fila.
6: M'agrada molt, sí.
9: Òscar Martínez és entrenable, mi Jeremías, i bueno, molta
6: podria
9: gent. Nomenar, eh?
6: Sí.
9: I tu... El d'interiorisme...
5: Això és la nostra feina, nosaltres no parem de fer això, això és la nostra feina a la que ens dediquem, però com bé el dic, pues, bueno, sempre hi ha amics que, pues, és que faig una esquadra, tira-me's una mà, o faig el...
9: I t'han demanat alguna cosa per l'any que ve?
5: Això funciona, mira, a mi m'han quedat quasi totes les esquadres, i en guany, per la supercàrrega de feina que hem tingut, a Déu gràcies, fent el capità i fent també la part dels contrabandistes... La veritat és que jo m'he agobiat un poc, perquè és de veres que els últims mesos, i conforme som nosaltres, que s'han d'implicar al màxim, han sigut molt il·lusionants, però molt cansats. Molt cansats, perquè ha sigut molta feina.
9: A què li regategen més, al dissenyador o al confeccionista?
5: El dissenyador, en aquest cas, estem un poc venuts, t'ha de dir, perquè, mira...
9: Jo m'ho vaig deixar això, perquè era...
5: Així n'hi ha dos parts. Li preguntaves a Glòria i n'hi ha dos parts. Una cosa és un càrrec, que normalment... no demana a dissenyadors que li presenten coses, no és lo habitual. Normalment confia en algun dissenyador, li ho encarrega i treballa i espera d'ell. I després també, en una altra banda, les esquadres, que això és un altre tema, que això per a vosaltres, pels dissenyadors, està convertint-se un poc en no massa bonico, per dir-te-ho d'alguna manera, ¿vale? Perquè al final de la contienda, pues, bueno, vull dir, està aixina, muntat, i no podem fer altra cosa, però és veritat que...
6: Perquè no volem,
5: Perquè no volem, perquè no volem, efectivament.
6: Perquè no volem.
5: Però és veritat que, bueno, que és una altra història. Les esquadres quidren a tots els dissenyadors que es manegen, sí. I als que s'inventen, i a lo millor ja anem. Jo he arribat d'anar a llocs a presentar bocetos a les esquadres i quedem 15 o 20 per
6: 12,
5: presentar
6: bocetos. 12.
5: I a tu el toca a les 10 i mitja, i a tu a les 11, i a tu a les tal.
6: Sí, sí.
9: 12 què?
6: 12 bocetos de dissenyadors diferents.
9: Per una esquadra.
5: Perquè ells puguen triar.
9: Bueno,
5: i tot això sense retribuir, evidentment.
9: En l'altra que dira, hi havia un senyor, un fester, dels Alcodianos, que em va presentar 33 bocetos. Imagina't tu, això és un...
7: És que això és un faenón. És que això...
6: Sí, és el que em dic sempre. Això s'acabaria quan els dissenyadors cobraren per cada disseny que fem.
5: La faena,
6: tu vols que jo presente, vale, jo presente, tu el cobre el que tinga que cobrar-te i facture el que tinga que facturar-te i a partir d'ahí tries.
9: A mi va haver un senyor que em va encarregar... Jo li vaig dir, no sabia ni què que es cobrava. No, ja, tu sí, ja me'l pagava. No, jo t'he encarregat una feina. Era un cavaller.
6: Clar, i el trobes en tot,
5: sí,
6: el trobes de tot.
9: Però pagar i no proveixer les
5: esquadres. Però la forma habitual de les esquadres és això. El procedir és que el quidre diuen, estan fent un favor, tu mos presentaries algo.
6: Sí,
5: però tu no cobres res, no? Això és...
9: No, a mi me tinc, no, em sap mal perquè no he vingut a parlar de mi, però ràpidament una anècdota em toca un amic, que un any tinc esquadra, em faries un disseny, jo ja no ho dedicat a això. Però tu, per ser amic, no puc dir que no. Escolta, tu cobres alguna cosa d'això? I entonces ja em vaig quedar ja com a enemic, ja no el vull ni com a enemic. I li vaig dir, no, jo vens el boceto, si t'agrada te l'endús, i el dono un tiquet i te'n vas ahir al centre comercial, ahir, o compres una nevera, una llaradora...
6: I vaig penjar,
9: verdaderament no valoren el dissenyador.
6: No es valora el dissenyador.
9: Sí, es valora una volta fet en el carrer, fica't tu, fet en el carrer, si resulta bonico, dius... Que preciós,
5: que artista.
9: Però si no, res. Sí. No valora.
5: Bueno, hi haurà que pegar-li una volta a això i revertir-ho. Els deberes que s'han de donar valor, vosaltres els primers. Els deberes que moltes voltes el sap mal perquè és un amic el que t'ho ha demanat.
6: Sí, és la controvèrsia.
5: Jo crec que s'han de plantar.
6: T'ho demana qui t'ho demana i ho fas per... Bueno, va, ho fas perquè m'ho demanes tu, eh?
9: Bueno, i de feina esteu bé de feina, no? De moment, de feina bé...
7: No, jo ara, per exemple, bueno, sí que és de veres que tinc altres projectes de moros i cristians, però ara a mi em ve l'altra campanya de modisto, com són les nòvies, les madrines, les convidades, aleshores sense parar.
9: Apostosa. Xiquets, és un autèntic plaer tindre-vos així, perquè personalment, pues, sí que el vaig conèixer, a César, però no tenia el plaer de conèixer-los i ha sigut una autèntica gota tindre sí artistes que jo sóc admirador dels artistes. Xiquets, enhorabona per la tasca que feu i visca Sant Jordi i ho feu per això també, perquè teniu un sentiment de fester que això no es pot llevar i això vos ajuda a ser uns grans artistes. Enhorabona i
7: moltes gràcies.
6: Moltes gràcies, Paco.
7: Gràcies.